pas gaire tard per no veure-hi massa clar. No caminava, em gronxava per la cera del carrer. Sols una moneda dringava entre els meus dits bruts.